0: El 23 de junio, Mallorca vibrará con una leyenda. Alan Parsons Live Project en el Velódromo Illas Balears. El icono del rock sinfónico mundial en un concierto único. Entradas a la venta en hayganasdeconcierto.com. Alan Parsons Live Project en directo.
1: Recomendado por Onda Cero.
2: Hola guapos, som en Joan Campos. Aneu-vos preparant que el dimarts 23 de juny, des de les 8 i mitja de l'hora baixa i fins a la matinada, celebrem un any més la nit de Sant Joan a la platja d'Escarregador de Palma Nova, a Calvià, amb la millor música de Melodia FM. Dimonis i batucada, pum pum pum, prum pum pum. El grup va en directe i molt més. Vos esperam el 23 de juny a Palma Nova, amb Melodia FM i l'Ajuntament de Calvià.
3: Onda Cero Mallorca

0: que també ho dona Emaia, i Ciutat necessita que se li recosquin els residus, que també ho fa Emaia. I tot això està relacionat, evidentment, amb la bona educació ambiental dels nostres ciutadans. Com més educació ambiental tinguin els nostres ciutadans i els nostres visitants, més fàcil serà la feina per nosaltres. Com manca d'educació ambiental hi hagi, pues tindrem una ciutat més bruta, serà més difícil la nostra tasca, i per això que el Dia Mundial del Medi Ambient ha de ser un exemple, ha de ser un mirall aquí on tots els ciutadans se vegin una mica representats per millorar l'educació ambiental de la nostra ciutat.
1: Xerraves molt de l'educació ambiental. Quins projectes educatius té ara mateix Emaia?
0: Bueno, Emaia té un projecte que jo diria estrella, que se va iniciar l'any 2012, que es diu Emaia a l'escola, aquí on Emaia assisteix en els centres educatius de Palma amb unes sessions que estan dedicades a el que comporta l'educació ambiental i el que comporten els serveis que presta Emaia a la ciutadania. Nosaltres, en aquest programa ambiental, arribam a fer al cap d'un curs unes 950 activitats. Passen per aquest programa més de 25.000 alumnes i visitam més de 75 centres. Vull dir, és un projecte molt consolidat i en el qual nosaltres explicam les bones pràctiques en separació de residus, en civisme, amb la cultura de reciclatge, no malbaratar l'aigua, un bé tan preuat, i sobretot a les nostres illes, bé, un poquet en general. El que fem és reforçar tots aquests missatges amb dinàmiques, amb explicacions.
1: T'anava a dir, Toni, perquè sí, és vera que les meves filles a l'escola han rebut aquesta visita del programa de Maia, i en Joanet Recicla, i en Tomeu Granera.
0: En Tomeu Granera,
1: no? Jo crec que tots a casa nostra mos sonen ja.
0: Sobretot en Guillem, que és en Joanet Recicles, fa 15 anys que fa feina amb nosaltres, i la veritat que any rere any els centres educatius ens reclamen, per favor, la visita d'aquest personatge, que el que fa és reforçar missatges de sostenibilitat, d'educació ambiental, de convivència i de civisme, que tant han d'arrelar dins totes les famílies de la nostra comunitat, i no podem estar més que orgullosos de ser els ambaixadors d'aquest missatge, tant amb en Lluner Recicles com en Tomeu Granera.
1: I és vera, Toni, que a vegades les noves generacions són el millor exemple que podem tenir a casa, perquè són els que mos controlen ara, eh?
0: Bueno, nosaltres tenim fets tangibles i dades de que el que nosaltres explicam, el que nosaltres aconsellam, el que nosaltres recomanam, el que nosaltres intentam influir en sort més petits, en tota la comunitat educativa, aquest missatge arriba a totes les cases. I, evidentment, si nosaltres les deim que els envasos van en el contenidor groc, el paper va en el contenidor blau, el vidre va en el verd, han de separar l'orgànica del rebuig, bueno, pues, ells normalment transmeten aquest missatge en els seus pares i mares, i el que fan és ajudar-nos i ajudar també a gent que no té aquesta cultura de l'educació ambiental a que tingui unes pautes i uns hàbits més en concordància en aquest món que vivim.
1: Ja que estem xerrant d'hàbits, Toni, si per exemple demà un ciutadà de Palma hagués de canviar una única cosa, amb el tema de residus, evidentment, sí, quin canvi pot tenir ara mateix major impacte ambiental?
0: Bueno, jo crec que un dels canvis que pot tenir major impacte ambiental és separar bé residus, evidentment. Residu, pràcticament tot, és un residu que té uns beneficis tant econòmics com mediambientals. Vull dir, tots els residus tenen una altra vida, llevat de rebuig, que va a incineració, però el que és orgànic se'n fa compost, el que són els envasos tenen una nova vida, tant de vidre com de plàstic, el paper també, evidentment, i també recollint la poda, que la poda també la feien servir com a compost. Vull dir, si tot això ho separam bé amb origen, vull dir, dins les cases de cada un, feim aquesta feina, sabem que és una feina, i la feim bé, pues això té uns resultats significatius per al medi ambient, i esperem que en un futur proper tot això tingui un premi amb una bonificació dins la tarifa de residus, que sé que l'Ajuntament de Palma està fent feina de valent, però veurem com se pot encaixar això.
1: Separar bé, Toni, probablement és una de les claus a l'hora de reciclar. Quins són els errors més habituals que se cometen?
0: Bueno, he de dir que que a vegades no és tan fàcil com sembla separar bé, perquè hi ha multitud d'envasos,

0: i tot de residus que a vegades poden, és més fàcil que confonguin a la gent. Jo sempre dic, hi ha un tipus de material, de residus, que és molt bo de fer identificar, com és el vidre, com són els envasos, com és la matèria orgànica, però després n'hi ha alguns que potser són una mica més difusos, i jo sempre dic que si tens qualque dubte val més tirar un contenidor de rebuig que no tirar un residu impropi dins un contenidor que no toca, perquè a vegades contaminam tot un contenidor i la feina que hem fet a molts se veu pertorbada per aquells que no reciclen bé.
1: Xerràvem ara mateix de la matèria orgànica i és vera que un dels canvis més visibles probablement que s'ha fet des de mai aquests darrers anys ha estat aquesta implementació de la targeta per poder obrir aquells contenedors de la matèria orgànica. Per què se va apostar, Toni, per aquest model?
0: Home, se va apostar per aquest model per diverses raons. Primer, perquè Europa mos impulsa a que tinguem una bonificació damunt la gent que fa un bon ús dels contenidors, que separa molt bé amb origen, i per aquesta qüestió se va pensar que la gent que utilitza el contenidor marró i tot el que és la matèria orgànica la separar bé, en aquesta gent se l'havia de premiar de qualque manera. Això està en fase d'estudi. Aquest contenidor s'obria amb una targeta que era la targeta ciutadana, que ara s'està substituint per la targeta clau de Maia, que vull aprofitar a l'ocasió per dir que si entrau a la pàgina web de Maia veureu que tots els punts aquí on se pot recollir aquesta targeta, que és totalment gratuïta i que no recolleix cap dada de ningú. Actualment estem fent aquesta campanya per substituir la targeta ciutadana per la targeta clau. Si entrau a la nostra web podreu veure tots els punts de recollida, que són molts, i evidentment sempre les oficines de Maia estan obertes per poder entregar a la ciutadà de Palma aquesta targeta per poder obrir el contenidor marró. Esperem, com he dit abans, que en un futur no molt llunyà l'Ajuntament posi ja l'ordenança en funcionament i se puguin fer les bonificacions pertinents per la gent que realment recicla bé.
1: Recompensant aquesta gent que recicla bé i que està fent els deures.
0: Evidentment, recompensar, perquè ja dic que és una directiva europea i en la qual també nosaltres, com a entitat local i com a empresa municipal, i creiem que s'ha de premiar la gent que fa una bona feina.
1: Estem amb Antoni Bennàsser aquí avui a Más de Uno amb motiu d'aquest Dia Mundial del Medi Ambient que se celebra aquest divendres. Ell és responsable de RSC de Maia i també està fent les coses en Maia en aquests darrers anys, en aquests darrers mesos, que heu rebut un premi important, Toni, les tres pajaritas azules, crec que se diu així, i per on dien els oients explicar-los que és el màxim reconeixement a nivell nacional ara mateix que s'està entregant per l'excel·lència en aquesta ocasió de la recollida selectiva de paper, sobretot, i de cartró. Què suposa aquest premi per vosaltres?
0: Bueno, per nosaltres, evidentment, tots els premis per fer la bona feina sempre són un orgull, i ja fa 3 anys seguits que Emaia obté el màxim galardó, les tres pajaritas azules, per quilograms de paper i cartó que arribem a recollir i en la qualitat que recollim aquest material. També estem lluitant ara per recollir un altre premi, que és Bandera Verde de Covidrio, la qual també l'any passat i l'altre ens van premiar per la bona feina que fèiem en la recollida. Bàsicament això és fer una bona feina en la recollida selectiva, però tota aquesta bona feina que fem, evidentment, si no hi ha implicació del ciutadà, si no hi ha aquesta consciència de separar bé residus i tirar les coses aquí on toca, pot estar ben segura que cap premi m'ho donaria, no? El premi en aquest cas es farem allà, però evidentment extensiu a tota la ciutadania de Palma que mos ajuda i que ajuda a la ciutat que estigui més neta, sigui més sostenible i mos prepari per un futur millor.
1: I extendible també a tota la ciutadania de Palma serà aquest Dia Mundial del Medi Ambient, perquè des de Maia ha organitzat diverses activitats, no?, perquè puguin col·laborar els ciutadans, les famílies i tothom.
0: Bueno, sí. Nosaltres tenim unes taules informatives que se van posant arreu de tots els indrets de Palma, de diferents barriades, aquí on informam de les pràctiques mediambientals més aconsellables, els ajudam a resoldre dubtes, dispensam la targeta clau per obrir el contenidor marró, dispensam bosses tricolors per ajudar a separar residus, i això ho fem de manera recurrent. Demà, que és un dia especial, el que sí que fem és a Pere Grau, en so CEIP Jafo de Gresques, celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient amb aquest centre educatiu que ha tingut una altra participació dins el programa Maia a l'Escola,

0: pues para poder regresar a primera lo antes posible.
1: A pesar de este momento difícil de jugar en segunda división, el club sigue creciendo. Lo acaba de soltar Pablo Ortega, director deportivo del Real Mallorca, con el apoyo del presidente, que parece que le da lo mismo que el equipo suba o baje, porque ha bajado 3 veces en 10 años y continúan los mismos. Dicho esto, y termino y saludo a Sebastián Orbe, jefe de deportes del Diario de Mallorca. De Michelis, dijo que no venía a mostrarse, dijo que el reto era mantener al equipo en primera. ¿Es normal que comente los partidos del Mundial en lugar de estar viendo partidos de segunda división? Fíjense, les cuento un detalle. El 14, ya lo he mirado, el 14 de julio, el Mallorca ya estará en pretemporada. Y no me extraña que fuese la pretemporada que sea en Málaga o en Marbella, porque igual le apetece a De Michelis. El 14 de julio, Argentina jugará los cuartos de final del Mundial. Imagínense que juega a las 2 de la madrugada o que juega a las 6 de la tarde. Y el Mallorca tiene entrenamiento por la tarde o tiene entrenamiento a primera hora de la mañana. No sé, ¿no sería más normal que De Michelis esté viendo partidos, los partidos del play-off de ascenso a primera división, y que el club transmita esa imagen, que el director deportivo sabe de esos partidos de los equipos de segunda que todavía están compitiendo en lugar de esta historia del Mundial? La 1:45.
2: Más de uno Mallorca. Deportes. Paco Muñoz. Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, al teu campus.
3: Maxim Confort. Ahora más cerca de ti en calle Aragón 45, Palma. Sofás, modelos y diseños para todos los gustos. Marcas exclusivas y entrega inmediata. Disfruta de la campaña de apertura. Maxim Confort al mejor precio. MaximComfortSofas.es.
4: Onda Cero Mallorca. 95.1, 94.3 y 92.7.
1: La 1:46. Saludo al jefe de deportes del Diario de Mallorca, Sebastián Orbe, para conocer su punto de vista sobre lo de Michelis, lo de Ortiz. Igual piensa todo lo contrario y para eso están los comentaristas, para que cada uno exponga su punto de vista. Sebastián, buenas, ¿cómo
5: andas? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿tema Ortiz de que seguimos creciendo a pesar del descenso?
5: Es que és increïble. Aquest descens del Mallorca s'ha ventilat en 10 minuts d'àudio, 10 minuts. 3 minuts, 20 segons de...
1: Però, Sebastián, no seria més normal convocar una roda de premsa que cadascú demani el que vulgui? Clar. Seria el més normal, clar. Que és això que Ortiz surti avui. Per què ha de sortir avui? No, surti una roda de premsa que demanis tu, demani jo, demanis qui vulgui. Però no avui, hauria de sortir el dia següent de descendir.
5: Sí, ells consideren, el Mallorca considera que amb aquell canotazo improvisat, 10 minuts després d'haver baixat, ja bastava, no? I és evident que el Mallorca ho ha decidit amb un missatge enllaunat de 2 minuts i mig de Nandi Colbert i una roda de premsa d'Alfonso de 4 minuts i una de Ortiz de 3 minuts. Això és el que...
1: Però bueno,
5: així ho
1: van tirar. Que que surten tard i malament amb un missatge que la gent... És que la gent al·lucina. O sigui, la gent, el mallorquinista que li digui que estàs creixent, quan t'has baixat, que ets en riu de lloc.
5: No, està clar. I mira, està molt bé per ser gent CF i sé que xerrarà amb altres mitjans. No sé si mitjan més còmodes o no còmodes per a Ortiz, però està clar que estic amb tu, que hauria de sortir en roda de premsa a donar una explicació, no a nosaltres, no a nosaltres, en el mallorquinisme, però per a tothom.
1: Ortiz va dir en el febrer a Onda Cero que no tenia plan B per segona divisió. Dit això, tema de Michelis, no dono tampoc entrevistes, no tal, però sí xerren de zona durant el Mundial i això pot coincidir amb la pretemporada del Mallorca, que ja t'he dit, jo ja m'espero qualsevol cosa de la pretemporada, igual te se'n va a Marbella a fer-la, saps?
5: Jo és que estic tremolant en la confecció d'aquesta plantilla, perquè el Mallorca tindrà molt més dobles que rivals en els que competirà, però és que no és un tema de dobles, és un tema d'encertar. I no sé, encara que fos de cara a la galeria, m'agradaria veure que nostres, els que estan decidint, prenent decisions pel Mallorca, estiguin centrats en això. Ara, vete a saber si en De Michelis li ha dit això, avui, això i això, i a partir d'aquí ja es feina de Ortiz. No ho sé, en condicions normals, allò m'agradaria que el central del Mallorca fos reclamat, però després d'un descens no. Després d'aquest descens troc que el Mallorca necessita un entrenador.
1: Haurien d'estar mirant partit de la promoció del descens, perquè 3 del 4 no pujaran.
5: No, això està clar. I que la segona divisió és una categoria que no té res a veure en primera,

0: 37 minutos de la tarde, seguimos aquí en Illes Balears en la Onda y ahora sí es momento de saludar en nuestra tertulia a nuestros tertulianos y será la última tertulia, por cierto, Catalina Siler, lo estábamos hablando, de la temporada.
1: Ai, ja me sap greu, haurem de desitjar bon estiu a tothom.
0: Bueno, donant vacances, que tampoc està malament.
1: No, no, està molt bé, està molt bé. Ja fa una temperatura ideal per començar a pensar en activitat de vacances, encara que s'hagin de compaginar per molts ciutadans en sa feina.
0: Exactament. També saludam en Tomàs Bordoi, que està amb nosaltres. Hola, què tal?
2: Hola, què tal? Com va? Bones tardes a tots. Com va?
0: Molt bé, molt bé. I també en Tolo Cervera, què tal, Tolo?
3: Què tal? Bones tardes a tots.
1: Bones tardes, Tolo i Tomàs.
0: I de tornem a coincidir, tots quatre aquí en les tertúlies d'Illes Balears de la Onda d'Onda Cero. Escoltàvem fa un minutets precisament Ana Maria Cortés, la nostra companya d'informatius, explicar-nos les últimes hores, no, respecte a aquest conflicte que hi ha ara mateix a Cuba, en les amenaces d'en Donald Trump, el que està obligant a moltes cadenes hoteleres d'aquí, mallorquines i de Balears, pues a deixar d'operar, no? A Silla, sabem que Melé ha deixat d'operar 15 hotels a Cuba, també Iberostar, no sé, aquesta pressió d'Estats Units, en aquest cas d'en Donald Trump, què podem esperar en els pròxims mesos si això acabarà per donar per finalitzada, no? Aquesta operativitat de les cadenes mallorquines, Catalina.
1: Sí. Jo crec que per finalitzada no, perquè encara que deixis d'operar les infraestructures que són de qualitat, que són pensades amb uns paràmetres com estem acostumats aquí, que són cadenes punteres, no només a nivell balear, sinó a nivell mundial, les infraestructures queden i jo crec que el futur és que se tornarà a operar. La situació és molt dificultosa. És dificultosa pels ciutadans de Cuba perquè veiem molt d'informatius. No tenen llum, no tenen aigua, no tenen de res, i això se va agreujant. I jo espero i desig que això sigui un tema de temporalitat, perquè tant pels hotelers mallorquins, que tenen una activitat econòmica allà, però sobretot per la població de Cuba, que Cuba és un lloc turístic i és un lloc que també s'ha de beneficiar d'aquesta activitat.
0: Tomàs, també hem escoltat en el delegat del govern avui donant suport, diguem, en aquests empresaris d'aquí de les illes, però és que principalment també el Consell de Mallorca en aquest cas o el govern demanen també que puguin ajudar de qualque manera l'executiu central, el govern, l'estat, en aquestes cadenes mallorquines, per, sobretot per la seguretat, no?
2: Bueno, aquí el que fan Donald Trump és un poc repetir la jugada, la mateixa jugada que els arancels. Llavors està amenaçant concretament ara en Cuba a les companyies mallorquines, que a les multinacionals mallorquines que operen a Cuba, vages el segell de Gaesa, que és el conglomerat controlat per les forces armades, no? S'ha de dir que els hotels que es gestionen davall el que és Cubana Camp i Gran Caribe, aquests encara poden seguir operant. Però jo crec que, en definitiva, aquí de lo que se trata és que també l'administració central espanyola actuï diplomàticament. I jo crec que també, com diu una Catalina, totes aquestes infraestructures que se varen fer a partir de fa 30 anys i que han consolidat aquestes empreses multinacionals mallorquines amb una oferta de qualitat excepcional, jo crec que passat la tormenta, pues vendrà la calma, no? I jo crec que aquí ara, què passa? Que en Trump torna a fer un pols cap a empreses espanyoles, també degut a les pèssimes relacions que té en aquests moments en el govern d'en Pedro Sánchez.
0: Tolo, per exemple, si no veiem aquesta anàlisi que ens ha fet en Tomàs, d'una Catalina també, però no sé com podem veure, perquè ja cada dia coneixem una nova cadena hotelera, no? Podrem dir mallorquina, que va deixant d'operar o reduint els hotels que tenen oberts allà. Pot ser que la situació no sigui tan greu, però per lo que veiem a diari, no? Que cada dia coneixem una nova cadena hotelera que decideix frenar aquesta activitat.
3: Sí, jo no tinc, en aquest cas, em sap greu, la mateixa visió que té la meva bona amiga i el meu bon amic. Això era algo que se va venir, i se va venir que quan de Cuba hi hagués un canvi de règim, Estats Units series primer, que es tindries predomini econòmic i amb influència política en aquell país, i bueno, s'ha adaptat per les formes d'actuar d'en Trump. A partir d'aquí, una de les coses, Tomàs, que jo crec que no hem de recomanar és que intervengui l'administració espanyola, o que hauria de fotre tot. Si hi ha una possibilitat de que qualque cosa s'arregli, que ho deixin així. Els nostres empresaris turístics, en aquest cas, els principals empresaris d'aquesta comunitat, jo crec, i els ha arriesgat d'això, però crec que ho tenien bastant assumit. Ja te'n repeteix que això és algo que se va a venir. A partir d'aquí, imagina que efectivament que hi hagi un canvi de règim, a les bones o a les males, això hi serà, no me cap dubte. A partir d'aquí hem d'entendre

0: amb Iberostar, i de qualque manera entenc que també aquesta prudència, però a lo millor podrien explicar perfectament quina és la situació actual, no?, en aquest país i què és el que estan vivint. No sé, Catalina.
1: Jo crec que, com molt bé deia, la prudència en aquest moment és una gran virtut i és un actiu empresarial per tots els hotelers mallorquins que són allà. Jo no és que desconfineixi desconfiar, però tots hem vist unes maneres i uns modos d'actuar del govern d'en Trump que pots estar d'acord o en desacord, però són uns modos molt poc convencionals, molt poc habituals dins el que és la diplomàcia o la lealtat institucional amb altres països. Per tant, qualsevol cosa que pugui posar en risc, més en risc, la situació, jo crec que s'ha d'actuar en prudència i sobretot assumir. Jo, a hotelers mallorquins, el que no són nous en aquesta activitat. No són persones que s'han incorporat fa molt poc temps en el turisme o l'activitat turística a Cuba ni a altres llocs. Per tant, jo crec que tenen uns estudis molt clars, són molt conscients de la situació i tenen molt mesurades les seves passes. Ara, qui és incontrolable és en Trump i les seves mesures. Però jo, en aquest moment, també callaria, tampoc no diria res, i aturaria amb moltíssima prudència salvaguardant els meus interessos de present i de futur a Cuba.
0: Això és lo que...
2: Tot s'ha de dir, també, perdona, petit, tot s'ha de dir que clar, que també anem a veure, també tanquen hotels d'altres companyies no per les amenaces d'en Trump, sinó perquè no hi ha turistes. És a dir, en aquests moments, les companyies aèries no volen a l'Havana, però no volen a l'Havana perquè no hi ha combustible.
1: Clar.
2: I a l'Havana pues, no hi ha llum. Llavors, clar, és que els turistes allà no tenen res a fer, perquè és que els hotels, és a dir, no hi ha combustible, no hi ha absolutament res. I en relació a el que deu abans del tema d'en Trump, també s'ha de pensar una cosa. A Venezuela, la situació d'en Trump va ser eficaç, va ser evident i tal. A Venezuela hi havia una companyia que tenia tots els seus, una companyia espanyola que tenia tots els seus béns incautats i que gràcies a en Trump va començar a funcionar, que és Repsol. Repsol, uh-huh. Repsol en aquest moment està traient petroli de pèssima qualitat, però bueno, té refineries molt potents a Cartagena, està traient vaixells de petroli que està duent a les refineries espanyoles que té i que li han deixat operar i incrementar inclús té cupos d'increment d'un 30% del petroli que ha de dur cap aquí. Això també depèn molt de l'habilitat dels empresaris. Jo crec que els empresaris hotelers mallorquins que són multinacionals tenen molta habilitat i són molt discrets. Tampoc diuen molta cosa, Patrícia, perquè crec jo, perquè també hi ha en joc un coste reputacional molt important. No s'ha d'oblidar que Melià cotitza en bolsa i aquest dels abaixos poden perjudicar la seva valoració en el mercat de valors.
0: Totalment comprensible, també hem de dir, en aquest moment, sobretot que estan passant i que estan vivint en aquesta també incertesa, no?, en el final que afectarà segurament en els beneficis d'aquest any o no, bé, ja ho sabrem. Hi ha un altre tema, xerrant de Cuba, de Trump, del turisme, perquè aquí a Balears, bé, suposo que ja ho haureu vist, aquest cartell, no?, que se va posar a l'aeroport de Palma, que segons el govern incentivava en el turisme d'accessos. Catalina, com s'ha viscut aquest moment, no?, d'aquesta reivindicació per part del govern?
1: No era un cartell, era una macrolona publicitari que... Jo crec que això és una conseqüència de la manca de bones relacions institucionals. Tots sabem que AENA, les competències d'AENA són estatals, però aquí hi ha un govern que té plena autonomia per gestionar moltes de matèries dins aquesta capacitat d'autonomia que ens confereix la Constitució. I, per tant, moltes actuacions que s'han de fer s'ha de partir d'aquesta bona relació i de lealtat institucional. I jo crec que això és una conseqüència més d'aquesta manca de relació institucional que hi pugui haver. AENA no pot permetre que se faci una per molt de beneficis o

0: Per molt de guany econòmic que li suposi una lona d'aquelles característiques o una part de l'aeroport, no pot defugir de que és un aeroport que està a una zona sensible, territorial, en parlant, com són unes illes que es Balears, i per tant no pot incórrer en aquest error o aquesta manca de lealtat institucional de, per molt que li doni guanys econòmics, posar una publicitat d'aquestes característiques, i per tant, i les conseqüències han estat que s'ha llevat o s'allevarà aquesta...
1: Se retirarà.
0: Se retirarà.
1: Però és que també no és l'únic, no?, que ha creat aquestes ampolles, podríem dir, entre el govern i el govern central per aquesta gestió de l'aeroport a Eivissa, per exemple. El govern també ha mostrat el seu, bueno, la seva oposició, aquella macroampliació prevista que diuen que està feta sense consens per al territori. Hi ha molta tensió entre el govern central i entre el govern autonòmic per a la gestió d'aquest aeroport o dels aeroports de les illes, perquè som un dels destins, no?, més importants d'Espanya, Tomàs, però sempre ha estat així o què ha passat en els darrers anys?
2: No sempre ha estat així. És a dir, aquí què passa? Que clar, que en aquest moment se donen unes circumstàncies que al front d'aquestes institucions pues, tenim un ministre com Òscar Puente que no té gent de sensibilitat i és responsable d'Aena, Maurici Liceña, pues està fent política, i això i tot el cas de la pancarta aquesta és una demostració de la poca sensibilitat que tenen precisament aquests senyors cap a un aeroport que els està traient les castanyes del foc, que és dir, que és un conjuntament amb Madrid i Barcelona un dels que més recauda per aquesta empresa, no? I evidentment aquí s'ha de tenir en compte que estan abusant de nosaltres. Jo sempre he reivindicat que cada vegada que nosaltres hem d'anar a l'aeroport o han d'aparcar, a on han d'aparcar, mos fan aparcar en esterrat pràcticament.
1: Això de la presidenta del govern aquí l'altre dia també.
2: Mm-hmm. Però és que té tota la raó la presidenta, perquè la primera, la segona i la tercera planta de l'edifici està llogat a unes empreses d'alquiler de cotxes, i nosaltres necessitem l'aeroport perquè són les nostres carreteres. És a dir, i nosaltres no hi anem per gust, hi anem perquè han de fer un vol, han d'acompanyar un familiar, on han d'anar a cercar un. I això, evidentment, te demostra que aquesta gent, pues, tant els hi és els habitants de Balears.
1: Clar, després, nosaltres...
3: Sí,
1: Tolo, nosaltres ho pensàvem a la redacció, sí. Perdona que te digui, perquè, clar, veiem a qualcun tècnic, per exemple, de Madrid, que veu aquesta frase, lo que passa en Mallorca se queda en Mallorca o se paga en Mallorca, que també aquí hi havia un pot de distorsió en aquesta traducció. Clar, a lo millor li pareixerà graciós i tot, no?
3: Jo, el primer vull dir dues paraules en el que xerràvem antes, que també és molt important, la de Cuba, que estic totalment d'acord amb el que deia la Valdosa, que coneix perfectament el teixit empresarial balear, i els nostres empresaris hotelers en aquest cas saben perfectament el que tenen entre mans. Antes he dit en broma que no s'hi fiqui l'administració espanyola, ara ho dic en sèrio. Si s'hi fiqui l'administració indistintament de la relació que té en aquest moment, cuidado, jo crec que ho deixaria en mans d'aquestes empreses que ho sabran arreglar millor que els altres. Dit això, lo d'Aena, per jo, lo de Salón aquesta, no s'hauria de passar mai, però el menys important en negatiu que passa a l'aeroport. Per jo, l'aeroport, el disseny que ja hi havia, ja era complicat, el darrer disseny, després de les obres, és que ha posat això, és que és un sàdic, que es diu, obliguen en els viatgers, en el client d'Aena, haver de fer una quantitat de quasi de quilòmetres. Gent major, gent jove, després han convertit l'aeroport en un gran centre comercial en contra totalment del benestar, de la comoditat dels viatgers. No hi ha puestos suficient per seure quan hi ha un retrat d'avion. Lo de Tomàs, jo ja ho he patit aquest dia, Tomàs.
2: És indignant.
3: Tres plantes dedicades a l'alquiler turístic, més molt de residents europeus que arriben a un acord econòmic de preu, que deixen el seu cotxe o tres mesos allà, això ho veiem cada dia, i a nosaltres m'hauran deixat dues plantes. Jo vaig arribar, que

0: setmana passada per embarcar, com feien tots, a partir de matí, tornar a l'hora baixa, no vaig trobar posta, vaig perdre l'avió, em vaig haver de tornar, perquè allà, si no aparques, ja pot fer voltes, per conseguir lo d'Aena. En aquest moment, si els grups polítics, representants, de siguin de color que sigui, no són capaços amb això de posar-se d'acord, pegar un vot a Madrid i dir, vinc, d'aquí hem arribat, és que millor que se dediquin a una altra cosa.
1: Bé, el conseller de Turisme, en Jaume Bauzà, va enviar una carta a Aena precisament amb aquest tema de Salona, però bé, hi ha moltes més reivindicacions. Ara vos contaré una anècdota, per exemple, que varen viure en Rafael Barceló i jo, que està a los mandos com a tècnic. Quan varen viatjar, per exemple, a Eivissa, és un vol, no?, intern, interilles, i el mateix el piloto mos va comentar que havia hagut retard perquè deixaven sortir abans en els altres vols, abans dels interns, no?, d'entre illes, a Eivissa, a Mallorca. Clar, això és un exemple també, no?, de que mos deixen a l'au darrer. No sé, Catalina.
2: No, i jo l'altre dissabte havia d'anar a cercar una lota que venia d'Eivissa, que no ve sovint, però havia de venir d'Eivissa, havia de venir i dir, no agafis cap tant, sí que estàs, ara si me senten enviat Moragues m'arranyarà, però vaig dir agafes autobús per venir, clar, i d'interir-les, en vez de fer-les sortir per arribades, les van sortir per sortides, clar, i me diu, no hi ha res aquí, no hi ha cap parada de bus, no hi ha res. I un aeroport com aquest és complicat dir-li, no, has d'agafar un ascensor per anar, per tornar, tot això.
1: Ascensor fan... secreto, perquè tots sabem
2: clar, quines. Clar, exacte. Hi ha una sèrie de complicacions per la gent, per nosaltres, per jo no vull ser racista, ni xenòfoba, ni res, però per nosaltres, que ens movem d'una illa a l'altra, que el que deien, Tomàs, no tenim altra manera, els avions són els aeroports, els avions són els nostres cotxes, les nostres carreteres, és que no ho feim per Google, que fa un avió, si ens volem comunicar.
0: Jo crec que Catalina, tu que els has conegut, i no pretén criticar el nou director, ni preferir cadascú que faig el que toca, però això me hauria on Álvarez, no ho haguessin consentit.
2: No, Pedro Meaurio.
0: Perquè és que és un escàndol, el de l'aeroport, és una barbaritat. Set cintes d'embarque, arribes allà, estan a tope. Si n'hi ha 7 o 8 o 10, que serien suficients, n'hi ha la meitat de tancades. Hombre, i les coes per embarcar, o per embarcar no, per passar el primer control de seguretat. És que és tot un compte sentit, és un autèntic d'Aena avui. L'aeroport és una autèntica barbaritat, tenint en compte el perjudici que patim els ciutadans, però també per visitants, el primer i el darrer que veuen, també ho pateixen.
2: No, és un territori... Sí, és un territori inhòspit, pels que som d'aquí i per la gent que ve de fora.
0: I pels que ha de passar.
2: Exacte.
3: Mira, perdó.
0: Torna a agafar mando el men que passarà.
2: Sí.
1: Tomàs, amb un minut, no, per favor, perquè ja morenam.
3: M'heu tret de sa boca, na Catalina i en Tolo, el nom d'en Pedro Meaurio. És dir, jo com a professional de la informació, dir, tenim accés directe a en Pedro Meaurio. Cada vegada que nosaltres tenim una necessitat informativa i tal, tenim accés. Les institucions tenien accés directe en Pedro Meaurio. Aquest senyor va estar 20 i pico d'any de director
2: de
3: Son Sant Joan.
2: En sort diferent tot, colors polítics, vull dir, no era un professional d'un partit o l'altre.
3: Exacte, jo estic segur, Catalina, que tu hagués tenir quantitat de conversacions amb ell amb problemes que sorgien puntualment i la comunicació era molt fluida i això fa que la capital, en aquest cas Palma, i l'aeroport que de Son Sant Joan, pues, poguessin tenir una comunicació directa. Ara no és, ara hi ha el muro que ha posat en Sánchez a totes les institucions.
2: Sense en Pedro Meaurio, no s'hagués fet les terminals noves, eh? Jo me'n record les visites obres que fèiem amb en Pedro i tal, no s'haguessin acabat encara les obres, sí.
1: Podeu veure com acaba aquest estiu, però és que ja mos quedem sense temps. Ho veurem a menys que tal aquest estiu i vol tornar a xerrar de l'aeroport també, com ha anat la temporada turística, però a setembre.
2: Bon
1: Catalina,
2: estiu a tothom.
1: Catalina, Tomàs Bordó i Tolo Cervera, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies i bon estiu. Bones vacances. Adéu, bon estiu.